Molt bona vesprada, què tal estan? Estem en el dia de tota la setmana en el que ens faltarà ombra per a resguardar-nos, ventiladors per a refrescar-nos. A les 14 hores, en una hora i mitja aproximada, s'activarà l'avís meteorològic i nivell groc per altes temperatures. Tal com els estem contant, esta setmana els termòmetres poden marcar avui els 36 graus de màxima sense cap problema. I demà, tot el contrari, perquè tindrem cel cobert, pluja i les màximes seran de fins a 10 graus més baixes respecte a avui. Esperant aquest oratge de demà amb els braços oberts, imagine que la majoria avui ens queda per patir amb esta calor. I si no hi havia prou, amb aquests 36 graus, tenim vent de ponent. Analitzarem avui la situació en els centres escolars amb aire condicionat, sense aire condicionat, ajuntaments que han pres la iniciativa d'instal·lar-lo amb diners de les arques municipals, quan, recordem, la responsabilitat és de la Generalitat Valenciana. I, clar, aquell o aquella que puga, el millor que pot fer és anar a la platja amb sombrilla i posar-se en remulla. Aquells que vagin a la platja de Gandia, com se la trobaran? Anem a averiguar-ho.

0: I Esteve, intentem contactar. Deuen estar molt ocupats els membres del Servei de Socorrisme i Salvament de Creu Roja de Gandia en la platja nord. Companys, sí que tenim. Crec que ahir José Vicente Castelló Belmonte es deia que estaria el seu company Òscar Vera. Òscar, bona vesprada, eres tu.
1: Bona vesprada.
0: Bueno, Òscar, conta'ns, com està... Comencem per el color de bandera i com està la platja.
1: Pues avui tenim bandera verda, molt millor que ahir. Avui ja tenim la mar totalment en calma i el sol fora tot el dia.
0: Ajà. Hi ha molta gent ahir en la platja a aquestes hores?
1: Pues sí, ja comença a baixar prou gent. Tindrem una afluència d'un 60-65%.
0: Fantàstic. Doncs bé, Òscar, informació en directe des de la voreta de la mar, en la platja nord. Gràcies per atendre'ns i algun dia coincidirem per així, segur més.
1: Segur que sí.
0: Òscar Vera, una abraçada. Adéu.
1: Adéu.
2: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo. El vive, Iniesta,
0: Beckham y Kaká. Baixar les persianes, si en tenen, hidratar-se o reduir hores en la jornada de classes. Són algunes de les recomanacions que Conselleria ha llançat als centres escolars davant les previsions d'altes temperatures. Esta setmana els contàvem, recorden el desmai que va patir una alumna de l'Institut Jaume II, el Just, de Tavernes de la Valldigna, per eixes altes temperatures. Arran d'este fet, el centre acaba les classes abans, a les 13 hores. És el cas també, acabem de saber que en tant ESO com en batxillerat del Col·legi Escolàpies de Gandia també han aprovat en el Consell Escolar del centre acabar a la una de a les 13 avançar l'acabament de les classes. Anem en directe ara a les 12:24 a Oliva, en l'Institut d'Educació Secundària Gregori Mayans. D'esta localitat està Cèlia Julià. Cèlia, bona vesprada, conta'ns quina és la situació ahir.
3: Hola, Dani, molt bona vesprada. Doncs sí, ja estem parlant del calor a les aules, hem volgut vindre fins als centres a comprovar com estan passant aquestes temperatures. Sí. Hem vingut, la primera parada és així al centre Gregori Mayans d'Oliva, i anem a parlar amb Marifran, que és la directora, i amb Sílvia, que és la cap d'estudis d'FP. Marifran, molt bona vesprada.
4: Hola, bon dia.
3: Sílvia, bona vesprada.
4: Bon dia.
3: Escolteu, com... Bueno, no sé si tenim la dada exacta de quants graus teniu a les aules ara mateix.
4: Hi ha un poc de diferència, no? Però les aules de la segona planta i les que miren on estan cap a la muntanya, on pega més el sol directe, estan al voltant de 29, quasi 30 graus a hores d'ara en estos moments, perquè està fent molta calor avui. Ahir, que no feia tanta calor, ja estaven arribant als 29 graus.
3: Mare meva, suposo que aquesta situació no és nova, no?
5: No, evidentment, aquesta situació estem patint-la durant molts anys i, a més, amb el canvi climàtic que està havent, que és evident, cada dia més. I això és algo que, clar, l'alumnat està patint i encara ens queden 3 setmanes de classe. Aleshores, està seguint complicat.
3: Clar, perquè això ho parlem, que l'estiu pareix que cada vegada s'avança més i d'aires condicionats ni parlem, no, Maricar?
4: No.
3: Marifran?
4: No tenim climatització a les aules. Aleshores, l'alumnat, clar, acabem de començar ara juny, encara ens queda tot este mes, pràcticament. Aleshores, segons vaig avançant, les temperatures van pujant i es fa insuportable. I quan tornem a setembre, el mateix, o sigui, després de tota la calor de l'estiu, que encara es manté i es manté fins a octubre, no es pot estar dins les aules. O sigui, es deshidraten, tenen molta calor i patixen molt. Bueno, patim, perquè nosaltres, el professorat, també.
3: I quin, bueno, no sé si n'hi ha alguna cosa en les aules, si algun ventilador... O...
5: Tenim en algunes aules ventiladors de paret, però és manejar l'aire calent i aleshores i és també els graus d'humitat. Això n'hi ha que tenir en compte, la saturació de la humitat, vale? A banda dels graus de la temperatura. Avui hem patit el cas d'una alumna que s'ha marejat i hem tingut que cridar perquè vinguin a portar-la a l'hospital un poc per veure com anava i tal, perquè s'havia marejat i estava mal. Calor, són alumnes també, vull dir, mengen el que mengen i és un poquet, és una suma de tot i no es pot estar a classe amb 30 alumnes, tots des d'una aula sense climatització. És insostenible la situació.
3: sea, que una alumna vos se mareja, entre altres coses, també per la calor. Com actueu vosaltres com a responsables?
4: Doncs, si està ja molt mal, cridem al 112, que és el que hem fet avui. Ja ha vingut la policia, ja ha vingut també, quan l'alumna ja s'ha recuperat un poc, l'hem portat al centre de salut, però a vegades se l'ha d'endur pues, l'ambulància, si fa falta.
3: I en el vostre cas, quines opcions teniu a fer? No sé si acurtar les classes i acabar més pront.
5: Sí, des d'ahir Conselleria va treure unes instruccions, les quals hem d'aprovar per Consell Escolar per poder fer aquesta flexibilització d'horari ara en juny, en el que queda, que serà reduir les hores, les classes de 55 a 45 minuts per poder acabar un poc abans. És una molleta de pa, però no és la solució. La solució no és aquesta, perquè volem donar una qualitat, un ensenyament de qualitat, i tampoc és eixa la solució, reduir el temps d'ensenyament. La solució és acondicionar correctament les infraestructures per al nostre alumnat, que és el que estem reclamant dia tras dia, tots aquests dies de vaga, des de l'11 de maig.
3: I, bueno, després de tots els dies de que portem de vaga, Marifran, quina és la teva sensació com a directora? No sé si impotència o no.
4: Pues, tu ho has dit, impotència, perquè veig gent que no s'arriba a cap solució i al final pues, són parxes un poc ací i allà, però no acabem de concretar res i nosaltres a centres estem patint molt.
3: Bueno, pues moltíssimes gràcies a les dos per atendre'ns i molta força per aguantar esta calor, que ja la fa ací fora, pues, des de les aules suposa que encara serà pitjor, no?
4: Sí, sí.
3: Pues moltíssimes gràcies.
5: A tu, moltes gràcies.
3: Gràcies. Dani, ja ho sí. Hem comprovat així in situ, a l'IES Gregori Maians d'Oliva, fa moltíssima calor, uns 30 graus a les aules, fins i tot una alumna s'ha arribat a manejar, sí. Entre altres coses, també per la calor, i estan esperant a que algú posi ja una solució.
0: Bueno, Celia, no t'entretinc, perquè te'n vas cap a Gandia, no?, a buscar altre centre formatiu, no?
3: Exacte, Dani, ara després tornem a parlar, anem a comprovar-ho també amb altres centres, a veure què és el que passa.
0: D'acord, gràcies, Celia, fins ara. Per cert, que avui no sols parlem de l'avís groc per altes temperatures, sinó que també el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha decretat el nivell roig, és a dir, risc extrem per incendis forestals. Recordar que està prohibida la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola en terreny forestal i la seva zona d'influència també forestal. Uns consells publicitaris i seguim analitzant esta calor en les aules.

0: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía Vicenta Ortega Herbás, madre de María Teresa y Vicenta Boix. Entierro mañana a las 12 horas en la capilla del tanatorio Guixa de Gandía. Descanse en paz.
1: Ya está en marcha la 7ª edició de la Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival.es. Vicepresidència Primera. Diputació de València.
2: Este verano prepara tu B1, B2 o C1 de Cambridge en Academia Met en Oliva. Descubre nuestros cursos intensivos con grupos de máximo 10 alumnos y examen oficial Cambridge en la misma academia. Reserva ya tu prueba de nivel gratuita. WhatsApp 693-799-551. AcademiaMet.es. Fonteta de Soria 1. Oliva.
3: En Mercedes-Benz ampliamos nuestra gama SUV con el lanzamiento del GLC eléctrico y el nuevo GLB en versión eléctrica e híbrida. Acércate a tu concesionario y descubre todas nuestras novedades. Sea cual sea tu estilo de vida, tenemos el SUV perfecto para ti.
4: Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport, número 42, Gandía.
5: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
6: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambrallibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
7: Última conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja, a càrrec de la professora Verónica Zaragoza, Sor Francesca de Jesús, Isabel de Borja i Enríquez. Una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia. 10 de juny a les 19:30 hores al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
8: Les 12 i 33 minuts tornen així al carrer professors i professores que han acudit a la ciutat de València per a continuar exigint a Conselleria les millores de les condicions de treball que evidentment repercuteixen en la qualitat de l'educació pública valenciana. I anem fins a aquesta manifestació perquè volem una veu des de l'àmbit sindicalista per a veure si la falta de climatització en les aules ve de nou o ja es patís des de fa temps. Salude, ella és docent i delegada en la SAFOR del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, Estep. Amparo Berger, molt bona vesprada.
9: Hola, molt bones, gràcies.
8: Bueno, Amparo, gràcies per atendre's en plena manifestació en la ciutat de València. La calor de les aules que patiu a les aules, alumnat i personal docent, sí. No ve, no sé si és enguany o no ve de nou.
9: No ve de nou, però per primera vegada hem rebut unes instruccions de conselleria amb unes instruccions de sentit comú que ja es feien, com per exemple intentar ventilar en les hores on no fa tanta calor, estar en l'alumnat tot el que puga a l'ombra en el pati i molta hidratació.
8: I el que sempre comentem, ja fa dos dies coneixíem el desmai d'una alumna en l'Institut Jaume II el Just de Tavernes. Sí, este matí acabem de conèixer en directe també la directora del Gregori Mayas d'Oliva, de l'IES. També s'ha dit que este matí una xiqueta pues, estava un poc marejada. Està ja arribant a l'extrem la situació, no?
9: Efectivament, és que estan superant els 35 graus quan no havien de superar-se els 27 de les aules, perquè el tema és problema rere fons,
8: sí.
9: En les infraestructures. Això de sentit comú aplicar certes instruccions, però la climatització són estructures de fons que no estan...
8: Amparo, fem una cosa. El soroll no és la millor qualitat. Anem a penjar i fem una telefonada normal a veure si millorem la qualitat. Pengem i te tornem a cridar, Amparo.
9: D'acord. D'acord, moltes gràcies.
8: Val, val. Ara parlem, Amparo. Bueno, ho acaba de comentar, són les mesures que ha fet arribar la Conselleria d'Educació, propostes que després els centres han d'aprovar en el seu Consell Escolar. I l'última informació és que tenim és que el col·le Escolapies d'ací de Gandia ha decidit això, que des d'avui i fins a finalitzar el curs, el nou horari de les classes serà des de les 8 fins a la 1, avançant la finalització de les classes. S'impartirà totes les assignatures del currículum mitjançant una reducció proporcional dels temps lectius per tal de assegurar aquesta garantia acadèmica. Me diuen que ja tenim de nou a Amparo Berger. Amparo, hola de nou.
9: Hola de nou, ara millor?
8: Ara millor, sí, ara millor. Es nota l'ambient, però és que estàs en plena manifestació. Dèiem que ja va una situació extrema i que, per exemple, el conseller ha menjat fitxa en aquest sentit i diu, avanceu, si voleu, la finalització de les classes, entre altres mesures. Clar, baixar persiana qui la tinga.
9: És una novetat que el que indica és que el institut poden acabar a la una del dia, no a les tres, com sol ser habitual, i després també començar una hora més tard aquelles ensenyances que van de vesprada, com per exemple els cicles formatius, no? La formació professional indica que en aquestes instruccions, per primera vegada, és una novetat que poden començar més tard. I això des de l'SPB ho agraïm i ho celebrem, però és insuficient perquè el problema de rerefons continua estant.
8: Ah, així és. Clar, i fins i tot ens comenten que en algun personal docent, algun professor, professores, deixen a l'alumnat que vagin amb el típic ventilador xicoté que va a piles, que vagin a les classes, és buscar una solució, fins i tot.
9: Sí, perquè, per exemple, hi ha centres que m'han comentat que han instal·lat ventiladors i que estan superats els 30 graus a pesar dels ventiladors. I bé, també hi ha altres centres de la Safor, com per exemple el Teix Verge de Desemparats, que sí que té aire condicionat, però perquè la paga l'AMPA.
8: Claro.
9: Aleshores, falta climatització en la majoria dels centres, en la majoria. I els que el tenen, molts d'ells són pagats per l'AMPA.
8: Clar. I, Amparo, anava a preguntar-te, però, clar, jo no sé si atrevir-me a fer la pregunta, perquè teniu damunt de la taula encara les reivindicacions que vos mantenen en aquesta vaga indefinida educativa. Volia afegir-te si considereu que la conselleria prendrà cartes en l'assumpte i ampliarà la instal·lació de climatització en escoles, o en el que n'hi ha.
9: Esperem que sí, perquè és un tema que s'ha discutit i que nosaltres reclamem dins de l'apartat o de la reivindicació de les infraestructures, perquè nosaltres cal dir a tota l'audiència i a tota la societat que no sols reivindiquem la part del salari, del nostre sou, no? El revertir aquesta pèrdua de poder adquisitiu que ja se situa en un 25% des de 2010, sinó que hi ha moltes altres coses que van en benefici dels nostres xiquets i dels xiquetes.
8: Ah, doncs bé, Amparo Berger.
9: La climatització dels centres educatius.
8: Bueno, climatització, estem centrant avui el tema, però no oblidem que continueu, com dic, que de fet estàs en la manifestació en València, t'agraïm que ens atengues. Sí. Imagina que multitudinària de nou, esa manifa.
9: Multitudinària, perquè sol s'ha concentrat a la ciutat de València, de tot el país, per tant també venen d'Alacant i de Castelló, els dimarts i els dijous, a les manifestacions aquí a València.
8: No, tenim representació de la Safor, veritat, Amparo?
9: Ja ho crec, de la Safor i de la Valldigna també, de totes les empreses de la Valldigna.
8: Així és, de tota la comarca. Amparo Berger, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, bueno, que vos escolten i que vos donen solucions.
9: Sí. Gràcies a vosaltres també per donar-nos veu.
8: Un plaer. Adeu, Amparo, una abraçada.
9: Adeu.
8: Bueno, ja hem vist, continuen manifestant-se els docents, el personal docent, per exigir a Conselleria la millora de les condicions, que, com no oblidem, és un problema generalitzat, general, que afecta a totes i a tots, perquè minva la qualitat de l'educació pública valenciana. I respecte a l'existència de sistema d'aire condicionat a les aules, recordem que, o no existència, que en el cas de Beniarjó, l'any passat va ser més votada aquesta instal·lació de sistema en els pressupostos participatius, la instal·lació, com dic, d'aire condicionat en el Col·legi Sant Marc de la localitat. L'alcalde Òscar Barres, hem contactat amb ell este matí i ens ha confirmat que serà este estiu quan es faran els treballs aprofitant que les aules es queden buides i tindreu ja instal·lat per al pròxim curs. Oliva va aprovar en plenari d'octubre-novembre de l'any passat instar a Conselleria a climatitzar els centres educatius. I altre cas és el de Daimús i el Real de Gandia, que sí que tenen aire condicionat en els seus col·les. Salude a l'alcalde del Real, Gustavo Mascarell. Bona vesprada.
10: Bona vesprada, Dani.
8: El Real de Gandia, des de ja fa, ens ho dirà vostè, el seu col·le ja té aire condicionat.
10: Sí, efectivament. En el Real de Gandia, des de l'any 2022, això del canvi climàtic i de la necessitat i de l'urgència de que els centres educatius estiguen en condicions per a que el professorat i l'alumnat puga conviure bé durant tot l'any, però especialment en estos mesos de calor, que cada vegada n'hi ha més calor, pues des de l'any 2022 que van ficar en marxa en recursos municipals i tenim els centres educatius, tenim el Beato Carmelo, tenim el CAES, tenim l'Escoleta Municipal i tenim l'Escola de Música. Per tant, tots els centres educatius del municipi estan des de fa 4 anys en condicions, sí. I penso que és el mínim que pot fer l'administració, perquè com bé t'he dit fa una miqueta, l'oratge que faci fred o que faci calor, un ajuntament o una administració no pot dominar. El que sí que poden fer és ficar els recursos. I penso que per part de l'Ajuntament fa 4 anys vam obrar de la millor manera possible i per part del professorat i famílies ens ho agraeixen, perquè en aquests dies de calor no té res a veure. Estar en un espai sense aire condicionat que en aire condicionat.
8: Així és. Bueno, vostè ha dit que és lo mínim que pot fer una administració, en este cas, l'administració local, perquè l'autonòmica va ser que no, de moment.
10: Sí, a veure, si al final de la correguda pues cada administració té les seues competències i moltes vegades la local, que és la més pròxima, és la que estem al costat dels veïns, del professorat, de les famílies, pues és el primer que ens arriba. Sí. I aleshores, pues, fa 4 anys van decidir pues, que a lo millor avançaríem més a lo millor. Sí, van fer les seues reivindicacions, però a lo millor avancem més pues, aportant tots recursos municipals i intentem en el pressupost pues, intentar llevar d'ací per a ficar d'allà i intentem solventar necessitats. I esta, pues, gràcies a Déu, la tenim ja solventada i els centres educatius, tant els més importants com els secundaris, pues, els tenim tots climatitzats i sí. Tant alumnat com professorat, com ve el dia, pues, ve ara durant el mes de maig, ara el mes de juny, inclús si fan alguna cosa en juliol i setembre i octubre, que també són mesos calorosos, pues, poden realitzar les seues classes i activitats en unes condicions, no vaig a dir mínimes, però sí dir òptimes.
8: Sí, dignes. I una cosa, alcalde, jo no sé si desconec el cost econòmic d'aquest tipus d'inversió per a fer la instal·lació de climatització, però per a un ajuntament d'un poble com el Real de Gandia, per a un ajuntament d'un poble no massa gran, no deixa de ser un esforç econòmic.
10: Pues sí, va ser un esforç econòmic i l'última inversió que van fer en l'any 2021-22, aquest any que ho van ficar en marxa a un dels centres, l'aportació va ser de més de 30.000 euros, i solament en el que és la inversió en el Beato Carmelo. Si contem el CAES, si contem l'Escoleta Municipal i si contem l'Escola de Música, pues segurament estarem sobrepassant els 50-60.000 euros. Però el que el dia són diners pues, que de vegades són partides, però en aquest cas no podem esperar i no podem esperar a que algú mos ho posi, el que siga. Ho van decidir en aquells anys l'actual equip de govern, en aquest cas encapçalat per mi, i van veure que era una bona decisió, ho van parlar en l'AMPA, ho van parlar en els equips directius, i també mos dien i mos transmitien la necessitat, i vam actuar. I pues, bé, pues mira, n'hi ha anys de que potser invertixen més en una altra cosa, però aquesta era una prioritat, i des d'ací pues, penso que vam obrar de manera correcta.
8: Jo no sé, alcalde, si vostè coneix si els consells escolars, com ha fet en aquest cas el Col·le Escolapis de Gandia, en ESO i batxillerat, a replegar aquesta proposta de Conselleria d'Educació de finalitzar la classe abans.
10: A veure, això sí, qui té la competència és el Consell Escolar, que crec que pròximament ho tinc pendent que m'ho comuniqui la direcció i la regidora d'Educació, i pense que és el propi Consell Escolar la determinació. Vull que entendre que a lo millor, encara que tingués l'aula climatitzada, però en aquesta època de calor, la gent més major sempre diu que a la fresqueta s'avança més la faena, i sí. Jo sóc del mateix pensat, però pense que ha de ser una cosa pues, que s'ha de pactar en el Consell Escolar per veure aquesta sí. conciliació de matinar un poc més i les famílies i els pares i mares pot ser una bona solució sempre i quan que tots els protagonistes, alumnat, professorat i famílies, anem tots en la mateixa direcció. Qualsevol postura i qualsevol proposta que siga bona, l'Ajuntament sempre estarà al costat d'aquesta proposta.
8: Bueno, alcalde, espere que tinguem una cosa d'ombra ahir en el Real de Gandia, perquè, bueno, li hem cridat, és el cas de Daimús, però el Real de Gandia és una de les localitats on s'espera que avui, fins i tot, si passen els 36 graus de màxima, que no s'estranyen.
10: Sí, sí, la veritat és que a veure, estem en precaució i també per part de l'Ajuntament, per el que parlàvem de pressupostos, també tenim una partida en la qual anem també a condicionar aquelles zones que puguen ser més transcurrides del municipi, com puguen ser alguns parcs, anem a reforçar en ombra. Des de l'any passat també l'horari de la piscina en el mes de juny per la vesprada l'ampliem sí. fins a les 9 de la nit. Ja anem fent propostes per intentar combinar eixe canvi climàtic i eixos dies i hores de calor, pues per a que la gent que a lo millor pues que no està en la platja o que no té la piscina o que és al parc, pues que tinguin eixes zones d'ombra i sobretot eixa ampliació de la piscina.
8: Ah. Doncs bé, piscina, aula fresqueta en aire condicionat en el Real de Gandia. Gustavo Mascarell, alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
10: Gràcies a vosaltres i si em deixeu dos segons sí que voldria sí. acabar la meva intervenció donant el suport per part de l'Ajuntament a els treballadors i treballadors de l'escola pública. Ho vam aprovar en plenari, estem al seu costat en les reivindicacions i esperem que pronte s'acabi esta vaga i que el sí. professorat de l'escola pública estiga en les condicions que es mereix.
8: Sí, és escola pública valenciana i de qualitat. Gustavo Mascarell, moltíssimes gràcies. Adeu.
10: A vosaltres.

0: El que volem és més facilitat i assemellar-nos a altres administracions, a altres comunitats autònomes que sí que les tenen delegades i que fan pues, que bueno, tinguin una actuació més dinàmica.
1: I a aquestes hores tot està a punt en tavernes per a la concentració prevista a les 20 hores en la plaça Major per a reclamar, recordem, un centre de dia i una residència municipal per a les persones majors. I encara que fa unes setmanes la regidora d'Educació de Gandia, Esther Sapena, indicava que és qüestió que passi el temps fins que al setembre es regularitzi la situació, el Partit Popular de Gandia ha eixit avui de nou a la palestra per a criticar el procés de matriculació en les escoletes municipals. El portaveu popular Víctor Soler ha anunciat que la seva formació política presentarà una moció al proper plenari per a reclamar de nou la reobertura dels dos centres tancats pel govern socialista en el Raval i el Grau, diu. Atès que la realitat demostra, segons Soler, que sí que hi ha demanda amb 95 xiquets esperant una plaça.
2: Anem a presentar una moció per al pròxim pleno sol·licitant la reapertura de les dues escoletes que el govern d'Esquerres ha tancat en Gandia per a que el pròxim curs estiguin obertes. 95 xiquets demostra que és una necessitat evident el obrir aquestes escoles i poder continuar amb l'educació pública en la nostra ciutat.
1: En un encreuament d'acusacions, la regidora d'Educació, Esther Sapena, afirma que la gratuïtat de 0-3 ha disparat la demanda, però la Generalitat no ha creat, diu, les places públiques necessàries.
3: Aquesta gratuïtat hauria d'haver anat acompanyada de la creació d'aules públiques de 0-3 per part de la Conselleria, que és qui té la responsabilitat de garantir una plaça per a tots els xiquets i xiquetes. Però no. La Conselleria del Partit Popular ha obert 0 aules en 3 anys que porten governant.
1: I segur que ha notat la calor que fa avui. En molts centres educatius de la Safor no tenen aire condicionat i algunes aules ni siquiera ventiladors. Amb este panorama no és d'estranyar que avui mateix un alumne ha patit un nou desmai en el IES, en este cas Gregori Mañans d'Oliva, per la calor. Marifran és la directora d'este Institut d'Oliva i Sílvia, la cap d'estudis d'FP.
4: Acabem de començar ara juny, encara ens queda tot este mes, pràcticament. Aleshores, segons vaig avançant, les temperatures van pujant i es fa insuportable.
5: Tenim en algunes aules ventiladors de paret, però és manejar l'aire calent. I aleshores, i és també els graus d'humitat, això n'ha que tenir en compte la saturació de la humitat. Avui hem patit el cas d'una alumna que s'ha marejat i hem tingut que cridar perquè vinguin a portar-la a l'hospital un poc per veure com anava i tal, que s'havia marejat i estava mal.
1: Davant d'esta situació, des de la Conselleria s'ha llançat als centres algunes recomanacions, com ara baixar les persianes, hidratar-se i, sobretot, reduir la jornada, en el cas de secundària. Alguns centres, com el IES Jaume II, el Xus de Tavernes, el Tirant lo Blanc de Gandia, o centres com Escolàpies o el Col·legi Abat Sola, ja han anunciat que s'acolliran a esta mesura i acabaran les classes a les 13 hores. Escoltem dos docents del Tirant lo Blanc, Natàlia, del Departament, en este cas, de Sanitat, i Maite, que és orientadora d'este centre.
6: Perquè no tenim aires pràcticament pocs, pas 2.400 alumnes, per tot el centre, i això fa que siguem patint, sobretot els grups de l'ESO, molta calor, i els de FP també. El que més estem patint és jo com a orientadora per als alumnes, perquè primer pel seu estat de salut, perquè tinguem aules a les 8 del matí ja a 32 graus.
1: Davant d'esta situació, alguns consistoris han decidit instal·lar ells mateixos aparells d'aire condicionat en els centres. És el cas de Real de Gandia, que va dur a terme esta iniciativa ja per l'any 2022. Escoltem l'alcalde d'esta població, el socialista Gustavo Mascarell.
7: En el Real de Gandia, des de l'any 2022, això del canvi climàtic i de la necessitat i de l'urgència de que els centres educatius estiguin en condicions per a que el professorat i l'alumnat pugui conviure bé durant tot l'any, però especialment en estos mesos de calor, que cada vegada n'hi ha més calor, pues des de l'any 2022 que van ficar en marxa recursos municipals i tenim els centres educatius, tenim el Beato Carmelo, tenim el CAES, tenim l'Escoleta Municipal i tenim l'Escola de Música.
1: I el periodista Iñaki Gabilondo realitzava ahir la conferència inaugural de la 43 edició de la Universitat d'Estiu de Gandia. A més, uns jardins de la Casa de la Marquesa al complet per assistir a esta ponència magistral, Gabilondo reflexionava obertament sobre la democràcia i també la Unió Europea. L'escoltem.
8: Nosotros estamos en Europa, que es el territorio donde se consolidó de forma más extraordinaria en el mundo el Estado de Derecho. Europa se convierte en el

0: enemigo a batir, en el pelmazo definitivo, el que no para de poner normas, reglas, multilateralismos, bobadas, con lo fácil que es ir por ahí sencillamente tirando adelante sin obstáculo ninguno. Europa es, por tanto, una construcción espectacular, admirable, llena de complicaciones burocráticas, sí, pero llena también de elementos en los que están presentes todos los pensamientos más nobles que el hombre ha ideado a lo largo de la historia.
1: I el patrimoni arqueològic tindrà protagonisme els dissabtes entre el 6 de juny i el 25 de juliol a Gandia, a través de la iniciativa Estiu al Maga, una proposta que oferirà visites guiades del Museu Arqueològic de Gandia a Maga i tallers complementaris sobre diverses temàtiques. La programació inclou tallers d'espart, remeis naturals, gastronomia, treball amb fang i altres activitats relacionades tots elles en coneixements tradicionals presents en l'exposició Els treballs i els dies. Les sessions tindran lloc cada dissabte a les 10:30 hores. Escoltem Alicia Izquierdo, regidora de Patrimoni de Gandia, a més de Palma Navarro, representant de la Marellà, que s'encarregarà d'estos tallers.
2: És una activitat nova que està pensada justament per donar-li un poc de difusió i de tirada al que és l'exposició del treball i els dies. Va ser, jo crec, que un dels grans projectes que vam fer ara en els últims anys, quan plantejàvem el redisseny del Museu Arqueològic, sobretot aquella d'explicar millor aquesta exposició,
3: i era què volíem aprendre de les persones que han viscut abans sí, en la Safor.
4: Radio Gandia. Cadena Ser.
5: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con una nueva tienda en Gandía, en Avenida de Benieto número 2, nave 8. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
6: Ja està en marxa la setena edició de La Memòria a l'Escola. Si eres alumne o docent de quart d'ESO, batxillerat o FP bàsica, presenta el teu projecte per preservar la memòria democràtica. Tens fins al 30 de juny i pots guanyar fins a 4.000 euros. Més informació a Dival Puntes. Vicepresidència Primera, Diputació de València.
7: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunitat Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
8: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Soy Imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación.
9: Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto. Abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos. Repetirás.
10: En la Ventana Gandía, la entrevista.
1: Adif invertirà al voltant de 8 milions d'euros en reforçar la fiabilitat de les instal·lacions elèctriques en la línia Silla-Gandia. Parlem d'un tema molt tècnic, però molt positiu per a Gandia. Parlem d'este tema amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Alcalde, bona vesprada.
11: Què tal? Bona vesprada.
1: Alcalde, exactament de què estem parlant?
11: Bueno, se tracta de construir una subestació elèctrica nova en el polígon Alcodar per a donar sempre cobertura i subministrament al tendido elèctric de les vies, de manera que anem a reduir la possibilitat d'avaria o de fallo, de manera que si cau la línia elèctrica podrem mantindre el servei de rodalies, el servei de tren, i això és un objectiu molt important perquè suposa una millora qualitativa del servei que anem a prestar i reduir al màxim possible les possibilitats de que hi hagi algun fallo que puga comprometre tant el subministrament com la prestació del servici, i en definitiva que, a més de reduir el risc d'incidències i d'avaries, també puguen millorar la qualitat, la seguretat i la fiabilitat del servei de rodalies i de la pròpia estació, perquè anem a modernitzar. Per a nosaltres, una infraestructura estratègica ho és per a la mobilitat sostenible, per a la cohesió territorial, però també per a la vida dels nostres ciutadans. Ja en abril vam estar, el 29 d'abril, amb el president d'Adif reunits, ens van anunciar aquesta inversió en la nostra estació. Era necessària perquè ja sabeu que hi ha un pla d'inversions de més de 200 milions d'euros que van executant-se progressivament per a donar millora al servici, però esta era necessària perquè així evitarem problemes majors o la possibilitat de tindre problemes en un servei que ha de ser, jo crec que progressivament, cada dia millor.
1: Alcalde, és una inversió que s'enllaça directament en aquest desdoblament, no?, de la línia entre Gandia i Cullera.
11: Sí, és un pas més, que hi hagi subministrament elèctric en condicions garantitza que tinguem possibilitats de poder desdoblar la via i de poder oferir garanties, perquè tenim un servei d'energia elèctrica adequat al que va ser la dimensió d'una via doble i, per tant, de més freqüències i de més tràfics de trens. Però és que, a més, també la finalització de les obres del tram Silla-Cullera va millorar ja aquest servei de rodalies. Recordem que en la reunió que vam tindre en Adif se'ns va dir que el termini per a la finalització de les obres que estan tenint lloc entre Silla i Cullera era en juny. Són obres que estan donant problemes. Tots els retrasos, cancel·lacions, una part venen provocats per els problemes que hi ha quan es fan obres d'esta envergadura en un tram de la via tan important, però des d'Adif ens continuen dient que els terminis van sobre el previst i que serà en juny quan acabaran aquestes obres entre Silla i Cullera. Això és un pas per a tindre millor servei de rodalies, però el gran pas és la duplicació de la via de Gandia a Cullera, que sabeu que esta legislatura hem aconseguit desbloquejar, hem tret d'un caixó, ja està en la redacció del projecte, i una vegada tinguem la redacció del projecte ja podrem anar a licitar les obres d'una inversió de més de 170 milions d'euros i de 23 quilòmetres.
1: Alcalde, en el seu dia també es va, per part d'Adif, es va comentar la possibilitat de traure l'estació de Gandia fora del que és la ciutat. Aniria, en principi, situada en la zona del polígon Alcodar, mercaderies. Com ha quedat tota aquesta qüestió finalment? Hi ha algun avanç en aquest sentit?
11: Sí, ahí tenim el compromís d'Adif de que l'estació no va eixir del centre de Gandia. Primer, perquè és una estació urbana, de les poques estacions urbanes amb les vies soterrades que n'hi ha en tot el territori nacional. Segon, perquè el govern de Gandia i la corporació municipal no volem, no és anel de la ciutat. Al contrari, per dos vegades hem alegat per a que no eixira l'estació del centre de la ciutat i no tinguérem un tràfic de passatgers que anara a mercaderies, que acabarem per això amb el que se considera l'estació urbana de la ciutat, que deixa els passatgers i els viatgers pràcticament en el centre de la ciutat. I en tercer lloc, perquè Adif tampoc vol. Adif continua amb la premissa de garantir aquesta estació urbana en la ciutat de Gandia amb un servei tan utilitzat de rodalies i amb una de les línies de rodalies més freqüentada i més utilitzada. Així és que tenim el compromís d'Adif de que el projecte de la doble via arribarà fins a l'estació urbana del centre de la ciutat, que els viatgers continuaran arribant al centre de la ciutat. Jo crec que ja estan pràcticament despejades tots els dubtes que pogués haver al respecte, i ara el que cal és que quan estiga la redacció del projecte completada, tal com es va comprometre des d'Adif el president, ens puguen traslladar el projecte de l'Ajuntament de Gandia, puguem tant tècnica com políticament veure el projecte de desdoblament de la doble via per a poder ja anar a la fase de licitació de les obres i d'execució d'un projecte tan important. Jo crec que un dels projectes més decisius de la ciutat. Però jo crec que Gandia ha fet un esforç d'unitat de ciutat, el govern municipal també un esforç de gestions amb Adif, i Adif és perfectament sensible al fet que l'estació urbana dona competitivitat, dona marge d'avantatge respecte a altres ciutats que no puguen tindre estacions urbanes, i des de luego afegeix eficàcia al servei garantint que els ciutadans, com anem a garantir, continuen parant en el centre de la ciutat.
1: Una última qüestió, alcalde. Sap que per part del Partit Popular estan ara esforçant-se molt en donar a conèixer aquest projecte de pressupostos autonòmics, en el que, en principi, el senyor Soler, ahir justament el cap de l'oposició, en aquest cas del Partit Popular, comentava que n'hi ha una línia d'inversió destinada precisament a aquest futur projecte entre Gandia i Dénia i aquesta connexió. Com valora aquesta qüestió, aquesta inversió per part de la Generalitat?
11: Bueno, és que aquesta inversió per a la solució ferroviària de Gandia d'Enia ja estava en els pressupostos anteriors i ja estava en els pressupostos anteriors també i estem com estava. Jo no vull ser escèptic, al contrari, a mi me correspon, sobretot en les coses importants, ni confrontar amb la Generalitat Valenciana ni establir batalles partidàries amb ningú. Jo crec que cada uno, a partir dels pressupostos de la Generalitat, contarà les coses conforme li convinguen o de la manera que més rentable electoralment li siga, però a mi el que me correspon és no conformar-me. Jo no me vull conformar amb la quantitat econòmica que n'hi ha assignada per al projecte de solució ferroviària. No vull ser escèptic, però tampoc vaig a ser confiat absolutament, perquè ja n'hi ha diversos anys on també s'havia previst una partida similar i no s'ha avançat, i al contrari, jo el que voldria seria sempre major inversió econòmica, però sobretot major decisió i voluntat política de poder avançar més ràpid i de manera més efectiva, sobretot en algo tan estratègic, igualment estratègic que la doble via, com és la connexió ferroviària a Dénia. Nosaltres sabeu que m'he encarregat un estudi des de les comarques centrals valencianes que puga servir d'avantprojecte a la conselleria, si això accelera els tràmits o dona una idea de certesa sobre quina ha de ser la solució de traçat millor, però jo crec que no s'ha de ser ni triomfalista ni derrotista amb els pressupostos de la Generalitat Valenciana. Els pressupostos són els que són. A mi mai me pareixeran suficients, governe qui governe, perquè jo sempre estic per a demanar el que és més convenient i el que és millor per a Gandia i el que Gandia necessita. Però, des de luego, no crec que amb la quantitat pressupostada hagin de celebrar excessivament que se donen passos endavant, perquè fins ara no n'hem vist molts.
1: José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, moltes gràcies i sobretot per aquesta bona notícia, no?, de que Adif invertirà al voltant de 8 milions en reforçar les instal·lacions elèctriques en la línia entre Silla i Gandia. Gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres, Enrique. Bona vesprada.

I acabem amb la previsió de l'oratge per a demà. D'avui, amb màximes de 36 graus, peguem un bot al 8 i passem demà a unes temperatures que no van a superar els 22 graus. S'observarà pluja persistent al llarg de tota la jornada, això sí, de poca intensitat. Però no patisguen, el cap de setmana torna el sol i l'estabilitat atmosfèrica.

0: Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a partir de les 7 i 20 en el matinal a càrrec de la nostra companya Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web, ja sabem, radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Ara continua La Ventana, en este cas des de València. Adeu.
1: La Barreta d'Or ha patrocinado La Ventana Gandia.